0: 7 de Palma y Ronda de Felanit 75 de Manacor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Crea tendencia al mejor precio con la nueva promoción de Universitaria.
4: Dos gafas solares Skypers con cristales polarizados por solo 39 euros.
3: Visítanos en Palma, en Avenida Jaime III 4 o Calle de Aragón 11.
4: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
5: Sillón o rinconera.
6: Maxim Comfort Sofás.
5: Natuzzi o Stressless.
6: Maxim Comfort Sofás. Últimos días de rebajas.
7: Frente a Abrico Depot y en calle Aragón 45, Palma.
8: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
10: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
11: En 20 minuts vuelve la informació de les Illes. Continua i por hoy en la SER.
12: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Mos agrada la lliga Ip Hypermotion. Estan ja tots hiperemocionados amb aquest començament que tanta por mos feia. Això sí, encara estem a 3 punts d'ascens de navius. De fet, és com a contradictori perquè volen que mos vagi molt bé i pujar, però a la vegada mos fa per de tornar a jugar a primera. Que condena. Aquest primer partit de la temporada segona divisió me va crear un dilema espiritual de proporcions bíbliques, perquè coincidia en la processó que cada 15 d'agost se celebra en el meu barri del Molinar. Traïm en processó a la nostra patrona, la Mare de Déu del Remei, a Nostra Senyora del Remedio del Molinar. Mai en més de 50 anys he fallat en aquest aconteixement. Ens juntàvem allà en Nafina, en Juan Carlos, en Juan Mainissa, en Smith, i en la processó i anem a sopar. Perquè és que la Mare de Déu del Remei mai m'ha fallat, mai, mai. En canvi, la nostra mallorqueta me falla més que una escopeta. Però a darrera hora vaig prendre una decisió que me va costar molt, però és que no hi ha religió més addictiva que ser mallorquinista, i vaig partir pitant de sa feina que ha passat amb moix. Mare de Déu del Remei, me perdoni, per l'amor de Déu, i és que no tenim remei, són nosaltres. Debutàvem en aquesta temporada a ser que tant m'ho ha costat il·lusionar-mos davant un Valladolid en que el seu antic propietari, en Ronaldo Nazario de Lima, va deixar més arrasat que un hort de lletugues a Txernòbil. Com serà la cosa que el mateix dematí del partit només tenia 12 jugadors professionals inscrits a la lliga, però a darrera hora em va poder inscriure a 3 més, en Gerai, en Chacón i en Cabanzón. Jo en aquelles hores prèvies me feia estapar un calabacín, figura't tu, un calabazón. Lo seu hagués estat que el Mallorca hagués contraatacat i hagués inscrit en Mats Hummels, que encara té reservada la cita prèvia a la Juanera, però no va ser així. Lo bo de segona és que cada partit és així, és una caixa de sorpreses, perquè no coneixia ningú, no coneix aquest jugador. Jo encara no conec el nostre i m'hi he dit el contrari. Per exemple, del Valladolid jo només coneixia la Tassa, un davanter que és molt dolç en el seu fill i un, el Latacitos, de la Tassa. I tenen un porter que nom Aceves, però ja li diuen a veces, perquè a veces la para i a veces no. Sobretot si se falta la treu en Pablo Torre, quin golarro, en Salva Sevilla Vallecas, un 23 de gener de 2021, no se veia res igual en Lliga. 5 anys i mig hem hagut d'esperar. També hem de destacar una cosa, això sí, que els àrbits encara són més dolents que el de primer, que deixin més dolents que el de primera són, que ja dic. Aquest de dissabte era més dolent, estiu, que una bandeja de sushi que he educat. La majoria de mallorquinistes reconeixen que falten un parell de peces per completar la plantilla, però se'n varen dur en general una impressió positiva de les noves incorporacions. Bon minut d'en Antonio Roca a l'extrema esquerra. I si deien que en semàforo no sabien si és o bou o vaca, és que no hi ha dubte en Adri Fuentes, és un bou, una bisti. I molt bé el minut d'en Adrián Liso, en el que li varen anul·lar un gol perquè no s'havia tirat ses ungles, tenia un ungle pollari fora de lloc, van pitar. I mos van quintar tots en Àlex Sala. L'únic que no m'agrada d'ell és que el seu llinatge no acabi en batxe, amb una H final, en el final com a gran jugador egipci Mohamed Salah. Àlex Sala, ja li diuen. Ara tenim una setmana per seguir ajustant cosetes, perquè no jugam fins dilluns que ve a Granada, on arriba aquí en Mallorca, que pinta que també serà un terremoto. Ai, com m'agrada la Hypermotion. Estan tots hyperemocionados. Salut a mig, alegria, i visqui el nostre mallorquet de sempre.
1: Pues hasta aquí la firma de Pep Esberro y nos queda, bueno, menos de un minutito para despedirnos. Juan Fortunato, gracias por estar con nosotros.
2: Y esperamos que este sea un buen año.
1: Esperemos que sí.
3: Hombre, espero que ganemos más que el año pasado.
1: Eso para empezar, sí. Gracias, Nacho García Mayo. Hasta luego, Alberto.
4: Ya estamos más cerca, chao.
1: Llegamos a las 4 de la tarde, servicios informativos.